Ràdio Capital, les tenim totes. When I first saw you.

0: 5 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 3.
2: Hey, Fonsi.

0: 5 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

els ulls amb blaus l'han eclipsat. Sentint l'escalfor del foc que s'havia apagat i una estrella fugaç que se m'escapa de les mans. Trepits en sorra i plens de sal, mirant els llavis i aguantant. No sé per què tinc tant

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la majoria d'òptiques s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi solar i fan mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'avui dimecres. A Girona, la responsable de màrqueting de l'Òptica del Pont, Maria Figueres, ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies que aquests dos darrers dies han estat una bogeria de la gent que ha entrat a preguntar per les ulleres. Apunten que entre les tres botigues que tenen haurien venut un miler d'ulleres i que aquest dimarts al migdia encara n'han arribat 200 més. Mentrestant, les òptiques segueixen rebent trucades i visites de gent que en busquen a última hora. Algunes d'elles encara fan llista d'espera, tot i que no garanteixen que arribin a temps. I Pals ha completat un nou tram del futur camí verd entre el poble i la platja de Pals. Les obres han permès construir prop de 800 metres d'itinerari per a vianants i bicicletes. El nou recorregut uneix el Figuerà amb el camí del Bernegà. En aquest punt connecta amb el tram construït anteriorment. Aquest recorregut arriba fins a l'inici del carrer de la Torre Mora. Amb aquesta actuació, el futur camí verd ja disposa de tres trams acabats. El projecte busca millorar els desplaçaments a peu i en bicicleta entre els diferents nuclis de Vals. I encetem la plana cultural perquè més de 2.000 persones van omplir aquest passat dilluns el Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols en una nova nit del festival Portaferrada Occident, dedicada aquesta vegada a l'indie rock. I és que la programació va reunir a Siloé, Éxtasis i Repion, tres formacions de procedències i trajectòries diferents dins l'escena musical actual. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gama.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
13: Del nostre web.
12: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la majoria d'òptiques s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi solar i fan mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'avui dimecres. A Girona, la responsable de màrqueting de l'òptica del Pont, Maria Figueres, ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies que aquests dos darrers dies han estat una bogeria de la gent que ha entrat a preguntar per les ulleres. Apunten que entre les tres botigues que tenen haurien venut un miler d'ulleres i que aquest dimarts al migdia encara n'han arribat 200 més. Mentrestant, les òptiques segueixen rebent trucades i visites de gent que en busquen a última hora. Algunes d'elles encara fan llista d'espera, tot i que no garanteixen que arribin a temps. I Pals ha completat un nou tram del futur camí verd entre el poble i la platja de Pals. Les obres han permès construir prop de 800 metres d'itinerari per a vianants i bicicletes. El nou recorregut uneix el Figuerar amb el camí del Bernegà. En aquest punt connecta amb el tram construït anteriorment. Aquest recorregut arriba fins a l'inici del carrer de la Torre Mora. Amb aquesta actuació, el futur camí verd ja disposa de tres trams acabats. El projecte busca millorar els desplaçaments a peu i en bicicleta entre els diferents nuclis de Vals. I ens atem la plana cultural perquè més de 2.000 persones van omplir aquest passat dilluns el Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols en una nova nit del festival Portaferrada Occident, dedicada aquesta vegada a l'indie rock. I és que la programació va reunir a Siloé, Éxtasis i Repion, tres formacions de procedències i trajectòries diferents dins l'escena musical actual. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
1: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Lapés.
15: Energia positiva, d'aquella que ens agrada, de la mà dels britànics Bastille, amb això que s'anomena Save My Soul, sona Capital.

0: Quina calor que fa.
1: Quina calor que fa.
0: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Cançó que ens emociona. És l'èxit de Benson Boone. S'anomena Beautiful Things. Sona Capital.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Taylor Swift amb el seu So Country i el seu I Knew It, I Knew You.

0: Còpia. Ràdio Capital.
1: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi. Messi.

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4 euros amb 5 cèntims. El quilo et surt a 4 euros amb 50. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
10: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
11: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
0: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
2: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
0: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Tovallola. Tovallola. Crema.
14: Parasol.
16: Ràdio. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

0: cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. No sé, no. Ràdio Capital, les tenim totes.
1: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
2: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
1: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
2: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
1: Informació i entrades a visitbegur.com.
2: Fira d'Indians a Begur.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
6: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: de sis delictes.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva. Un so amb accent propi.
17: La ràdio de l'Empordà.
16: Ràdio Capital.

0: Quina calor que fa.
1: Quina calor que fa.
0: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La

0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
1: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Manà. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxiloestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
2: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
8: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Marxo a la platja.
11: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
10: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
12: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
13: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Lapés.
16: Ara que ja coneixes Ràdio Capital,
17: per què no ho expliques als teus amics?
16: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.
18: Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

I de fons arriben els Black Eyed Peas amb una cançó que ens transporta ràpidament a la dècada del 2010 amb èxits tan sonats com a la Gara Feeling. Ara, en aquesta ocasió, s'ajunten de nou amb Shakira i ara també amb David Guetta. Que bé que sona aquest Don't You Worry.

Doncs segueixes aquí a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Si t'agrada el que estàs escoltant i tens ganes d'anunciar-te, doncs ja ho saps, passa pel nostre web, radiocapital.cat, i allà trobaràs més informació. Ara li posem la música dels Arcade Fire i aquesta s'anomena Everything Now.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimecres. Més de 12.000 al·legacions obliguen el govern a revisar el pla de desplegament de les energies renovables a Catalunya. La proposta ha despertat una forta oposició a diverses comarques, amb especial pes al Baix Empordà. A la comarca, 24 dels 36 municipis han aprovat mocions contràries al pla inicial. El departament de Palamós acull 3 jornades seguides de donació de sang aquesta setmana. La campanya vol reforçar unes reserves que baixen amb les vacances. A Catalunya calen prop de 1.000 donacions al dia per cobrir les necessitats dels hospitals. La donació de sang és clau, ara més que mai. Pals ha completat un nou tram del futur camí verd que unirà el poble amb la platja La Pals. Les obres han sumat prop de 800 metres de pas per a vianants i bicicletes. El nou recorregut uneix el Figuerar amb el camí del Darnegar i connecta amb el tram ja fet. El Festival Sons del Món ha tancat els concerts de la Ciutadella de Roses i ha tornat a superar els 30.000 espectadors. El certamen consolida així una altra edició amb bona resposta de públic. Ara la programació es trasllada als cellers de l'Empordà i actuaran Carlos Núñez, Quim Masferrer, Manu Guix i Roger Mas. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimecres.
3: Temps força estables i ambient càlid, amb cel entre poc ennuvolat i ennuvolat. A l'interior, les màximes s'enfilaran fins als 33 i 34 graus, mentre la costa es quedaran al voltant dels 30. Hi haurà bancs de boira i vent fluix. Demà i els propers dies, poques variacions i xafogó.
2: I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic. Els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
5: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motosserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
10: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Lapés.

0: Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
1: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
5: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
4: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
5: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
4: Escola de Fotografia ERAM.
6: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
10: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
11: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
14: més econòmic del que et penses
13: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Mana, mana. Maxi, l'estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxiloestètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
6: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
10: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
9: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
10: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
9: Informació i entrades a visitbegur.com.
10: Fira d'Indians a Begur.
11: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
12: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara Dais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
13: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
14: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Sopa de Cabra presenta en remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

0: música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Tens una casa o te'n vols fer una?
4: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
3: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
5: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
2: Marxo a la platja.
3: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
10: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
1: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
5: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Hi ha un moment
8: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
7: Perquè saps que no ho entendràs.
8: Perquè et canses d'esperar.
7: I de no saber exactament què estàs pagant.
9: I si fos fàcil?
7: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
8: Sense sorpreses.
7: Parles amb persones i saps en tot moment
8: què tens contractat.
7: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
10: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
14: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
15: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 5 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
5: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
6: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
8: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.

0: Què tal, amics? Bona tarda. Ja ha arribat el dia. El dia que esperàveu i també el dia que molts esperen que s'acabi d'una punyetera vegada. Sí, avui és el gran dia de l'eclipsi. Fa setmanes que ens hi tenen entretinguts. Que si les ulleres, que si el millor lloc per veure'l, que si puja la muntanya, que si no miris directament el sol, tranquils. Que no cal preparar una expedició de la NASA, eh? Avui hi haurà qui farà festa, qui agafarà la família i se n'anirà a veure'l des d'un lloc espectacular. Qui estrenarà les ulleres que compren noves de 3 euros. I qui mirarà el cel durant 10 segons i dirà: "Ah, ja està." I després hi ha els altres, els que ja n'estan fins als dallonsis.
1: 972 313 702.
0: Us imagineu quina serà la pregunta d'avui. Què fareu vosaltres? On anireu a veure l'eclipsi? Us heu comprat ulleres? Fareu festa? O ja només esteu esperant que passi d'una punyetera vegada i puguem tornar a viure tranquils?

0: Per cert, avui l'astrònom de la casa, en Francesc Pruneda, ens donarà tots els últims detalls de l'eclipsi. Sembla ser que els núvols formaran part del paisatge aquesta tarda. No sé fins a quin volum de núvols tindrem, però n'hi haurà uns quants, eh? Sigui com sigui, avui també ens divertirem, com cada dimecres, amb el líder de l'orquestra Diversiones, Albert Fort, i les col·laboracions dels periodistes Dani Cortés i Carles Ayats. Au, va, carretera i manta. Bueno, la manta no cal, eh?
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: My baby just cares for me. Vaja, com jo amb tu, Martí Gironell, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Joan Bosch i Costa. Sí, ja ho sé que sempre velles per mi, perquè clar, estigui molt bé, gràcies.
0: Escolta, benvingut, Martí Gironell. Per cert, a la presentació me n'he oblidat. Avui tinc el cap com un timbal, ja us aviso. És l'eclipsi, bueno, és l'eclipsi.
1: Estàs eclipsat, eclipsat.
0: Estic eclipsat, però és igual. Avui, com cada dimecres, senyores i senyors, senyores i senyors, exacte, en tots vostès...
2: Martí Gironell.
0: Clar, i serem originals. Clar, avui sí, és que Martí, ja t'ho deia, si no parlem de l'eclipsi, ens tiraran, pipes o alguna cosa d'aquestes, perquè avui és obligat.
1: Però també estic d'acord amb el que deies tu al principi, que com sempre hi ha els que hi estan a favor i els que tenen ganes ja que hagi passat tot aquest episodi històric, que ja ho entenc, que no ho tornarem a veure mai més, no? I que feia això, no? Diuen 125 anys o així que no es veia.
0: Sí. Una cosa així,
1: sencer, no? Com es veurà sobretot de la Catalunya central cap avall, perquè aquí, com tu bé deies, i en permís dels núvols tampoc acabarem de veure massa res bé, però vaja, tot i això,
0: escolta,
1: he vist que 99% ben bo, no?
0: Aquí, en aquests moments, els estudis de Ràdio Capital i Taronja Ràdio, que ja sabeu que és a Palafrugell, està completament serè. O sigui, si continua així, la visibilitat, creueu-me els dits, serà molt bona. Tu ets a Vilablareix, sí. O sigui... està totalment serè, no?
1: Sí, sí, veig un parell de núvols decoratius ara mateix, però tampoc em facis cas, perquè cada tarda del mes d'agost, a partir d'aquesta hora, les 4, quarts de 5, s'ha anat tapant, fins, per exemple, que ahir va fer una bona descarregada d'una mitja hora llarga.
0: I tant.
1: Ploure. Però esperem que, a veure, no cridem el mal temps abans d'hora i que avui no aixafi la guitarra a tots aquells que els agrada poder observar aquest fenomen astronòmic amb tota la seva esplendor, no?
0: Martí, suposo que tu tens clar cap on has de mirar, cap al far, o sigui, agafa referència a Rocacorba, queda una mica a la dreta del far, doncs cap al far. Entre el far i el Montseny seria la zona que hauries de veure l'eclipsi, eh?
1: Sí, en direcció oest.
0: Sí.
1: Jo t'haig de dir que nosaltres, per aquesta època, sempre solem pujar a una ermita que hi ha aquí a Vilablareig, que és l'ermita de Sant Roc, per veure un altre fenomen que aquest any ha quedat eclipsat per l'eclipsi, que són les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Home, i tant.
1: El que passa que aquest any no hi anirem, perquè és un lloc una mica elevat i, per tant, creiem que estarà molt a rebentar i ens anirem a una altra banda on no hi ha contaminació lumínica, diguéssim, i tampoc no hi ha arbres, sinó que hi ha una esplanada, diguéssim, aquí al costat de Santa Coloma de Farners, i ho mirarem des d'allà. Però la gràcia avui continua sent, al marge, evidentment, d'això, continuar després veient l'espectacle celeste que t'ofereixen les llàgrimes de Sant Llorenç o les Perseides. No?
0: Però no m'has dit on aneu al final, o no vols dir perquè no hi vagi molta gent?
1: Sí, no, aquí, una esplanada que hi ha a Santa Coloma de Farners.
0: Perfecte.
1: Sí. Darrere casa dels meus sogres hi ha una esplanada molt gran i pots veure el sol com cau allà darrere a mà solar, perquè ens entenguem.
0: Molt bé. No?
1: I es veu, bueno, es veu, espero que es vegi bé, no?
0: Jo, a la terrassa de casa... no tinc ulleres, amagat darrere la finestra i en direcció Puig d'Arques, que és el que m'han dit que és el millor lloc per mirar, però jo segurament ho acabaré mirant per la tele, perquè es veurà de puta mare per la tele. I
1: no, home, clar, si no tens ulleres no facis la bestiesa, que encara tindràs una retinopatia, o no sé com es diu això,
0: Ostres,
1: no fotis.
0: He llegit aquests dies una entrevista amb una exdiputada de Ciutadans que va quedar cega per mirar un eclipsi, precisament.
1: Per això. No fem el burro. Però escolta'm una cosa, fes una cosa, després...
0: Què?
1: Després, quan ja sigui negra nit, surt a la fresca i contempla l'altre espectacle, que són les llàgrimes de Sant Llorenç o els Perseids. A mi aquesta història, a més... Digues.
0: No, que estaré per llàgrimes.
1: No, home, no. Jo dic que això perquè, hosti, val molt la pena, ja que, vaja, som tan conscients que som tan poca cosa que formem part d'una infinitíssima part de l'univers. Hosti, veure
0: Ai, l'univers.
1: Que formes part d'això.
0: L'univers.
1: Sí, però per l'univers, ostres, sí. Gran programa.
0: Un gran programa que fèiem aquest senyor i jo amb una emissora que va durar de Nadal a Sant Esteve. Catalunya Cultura. Sí.
1: Exacte. Va durar com l'eclipsi, un minut i mig.
0: Va, escolta, no expliquem.
1: No, però escolta, deixa'm explicar en 30 segons la història que hi ha darrere dels tàrrecs de Sant Llorenç o de Perseu. Perseu era aquest heroi grec que per això se les coneix com a Perseides, perquè en realitat també són les seves llàgrimes, són llàgrimes d'impotència. M'agrada molt aquesta història perquè hi han tres o quatre noms que segurament la gent els sonarà. Perseu va aconseguir alliberar la seva estimada Andròmeda, que estava segrestada a sota aigua per un monstre marí, que era la Medusa.
0: Ai, mira-la.
1: I que la tenia presonera allà sota aigua. I la filla de Zeus, que era la deessa de l'Olimp, Atena, li va dir, escolta'm, no te la pots mirar de cares perquè et convertiràs en pedra. Per tant, porta un escut ben brunyit, que sigui allò que pràcticament t'hi puguis emmirallar, perquè puguis anar-t'hi costant de recules i puguis anar mirant allò com si fos el retrovisor, que no et surti Medusa i que no t'acabi convertint en pedra. No? I amb aquesta argúcia va aconseguir burlar la mirada que l'hauria petrificat. Perseu va alliberar Andròmeda i, tal com havia promès els seus pares, s'hi va casar i tot plegat. I quan es van morir, Perseu i Andròmeda els van pujar al cel i els van convertir en constel·lacions,
0: carai,
1: en estrelles. No? Però, atenció, i aquí ve, jo crec, la gran putada, si m'ho deixes dir, que Atena, com deia, la deessa de la saviesa, que per mi aquí devia haver-hi alguna cosa, algun intríngulis, que no s'ha explicat mai, perquè ja saps que els millors colabrots són els de les tragèdies gregues, quan van ser a dalt al cel, Atena li va dir, emporta't l'escut que t'anirà bé. I l'altre li va dir, per què? No, tu fes-me cas i emporta't-el. I resulta que Perseu va veure que situaven Andròmeda darrere seu, i llavors volia dir que durant tota l'eternitat no la podria veure. I per tant estava condemnat a no veure-la, o veure-la a través del mirall, que era el seu escut. No? Llavors per això diuen que durant aquests dies, del 10 al 15, pels vols de Sant Llorenç, hi ha com una mena d'alineació estel·lar que fan que les estrelles s'apartin i Perseu pugui veure la seva estimada Andròmeda. I el que veiem són les Perseides, les llàgrimes de Perseu que plora d'amor fruit de la impotència i de la putada que li va clavar a Atena, que el va maleir, com aquell que diu, tota l'eternitat. No? A part, evidentment, de les llàgrimes de Sant Llorenç, que diuen que també eren les que plorava quan el feien a la brasa, pobre home, màrtir de l'església. No?
0: Per tant, avui, en aquesta secció de Martí Gironell, toca escoltar... Simply Red.
1: Joan.
0: Simply Red.
1: Yes.
0: Stars.
1: Mick Hanley. Stars.
0: Molt bé.
1: Estrelles.
0: Adéu, maco. Fins d'aquí 15 adeu. Dies, que se'n va de vacances el cabron. Apa, adéu.
1: Sí, la setmana que ve us farà el salt.
0: Apa.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: més, heu d'enviar un WhatsApp a aquest telèfon.
1: 972-313-702.
0: Indiquen el vostre nom, sobretot des d'on ens escolteu, perquè us volem tenir controlats. Volem saber on esteu situats i on ens escolteu. I posar el vostre email, perquè d'aquesta manera us podrem enviar la notificació oficial. És una entrada doble i es sortejarà avui a 6:45. Cap allà a 6:45 donarem el nom del guanyador o guanyadora. Hem dit que la Mònica Naranjo actua al festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols i qui van actuar la setmana passada... Són els acords que els podrem escoltar res d'aquí 3 minuts després de la pausa de publicitat.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUP. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
1: Les tardes de Girona amb Joan

0: 5 minuts i arribem a 3 quarts de 5 de la tarda. Som a Taronja, Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. El fenomen astronòmic del segle arriba avui. Li queden poques hores. I l'astrònom oficial d'aquesta casa, d'aquestes dues cases, de Taronja i de Capital, és el Francesc Pruneda, que està en el millor lloc de Catalunya per veure 100% l'eclipsi de sol, que és el Delta de l'Ebre. Francesc, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, doncs. Molt animat, molt excitat, la veritat, per l'efemèride.
0: Quin ambient hi ha pel Delta de l'Ebre? Sé que has marxat aquest matí, has trobat molt trànsit a l'AP7 perquè han recomanat que no es fes servir gaire perquè vaja, hi hauria molts col·lapses.
1: Sí, de fet, hem trobat en alguns moments una mica de trànsit, però res a destacar, que sí que sí, que recomanaria qualsevol persona que es volgués desplaçar que ho faci amb temps, perquè les petites retencions que poden fer perdre uns 10, 15, 20, 30 minuts són bastant habituals, i suposo que a mesura que anirà arribant l'hora de l'eclipsi la cosa anirà augmentant.
0: Francesc, explica'm per què és tan especial l'eclipsi d'avui.
1: Bàsicament és especial des d'un punt de vista egoista, podríem dir, perquè bàsicament cada any es produeixen uns dos eclipsis de sol a nivell mundial. El que passa que hauríem de mirar exactament a quines zones es pot veure. I el que té aquest eclipsi és que només es pot veure des d'Espanya, des de la península Ibèrica. Sí que és veritat que es pot veure des d'una part de Groenlàndia i una part d'Islàndia, però bàsicament podríem dir que les zones fàcilment assequibles és bàsicament la península Ibèrica, des de el que seria Astúries fins a sud de Catalunya, creuant doncs tota la península Ibèrica. I el fa molt especial per diversos motius. Un és aquest, que només es pot veure des d'aquí i, per tant, nosaltres es veiem plenament afectats. L'altre també, agost, que moltes persones tenen vacances i, per tant, la mobilitat en aquest cas ha sigut relativament fàcil.
0: Molt bé. Escolti, senyor Pruneda, imagini que sóc alumne seu i m'ha d'explicar a mi i a la resta de mortals, que no entenem tant d'astronomia com vostè, Francesc, per què es produeix un eclipsi?
1: És una molt bona pregunta. De fet, hem de partir de que vivim en el sistema solar, tenim un sol, tenim el nostre planeta, la Terra, i tenim una lluna que dona voltes al nostre voltant, aquesta lluna. No emet llum, rep la llum del sol, i per això a vegades doncs la podem veure quan s'està il·luminada de cara, quan és lluna plena, i a vegades no la veiem quan li estem veient, diguéssim, la part no il·luminada, que és lluna nova. Doncs el que passa, bàsicament, que quan hi ha lluna nova, la lluna es troba entremig de la Terra i del sol. I si l'alineament aquest és perfecte, perquè no sempre ho és, passa que justament ens tapa el sol. I com que ens tapa el sol, nosaltres des de la Terra no ho podem veure. El que passa que això passa només a un trosset molt petit d'uns pocs, depèn de quina hora, uns pocs centenars de quilòmetres a la Terra, i per això només es veu en una franja del nostre planeta. Si nosaltres ara, per exemple, estiguéssim a l'Empordà, aquest eclipsi no ho veuríem total, no veuríem que el sol tapa al 100% perquè estem fora d'aquesta franja. Per tant, bàsicament el que passa que la Lluna ens fa la punyeta, podríem dir, i ens tapa el sol, i per tant, durant una estona, no podríem veure la llum del sol, almenys en una zona concreta, en una franja relativament estreta del nostre planeta.
0: Més preguntes de neòfits, eh? Cada quan hi ha un eclipsi, Francesc?
1: Aquesta pregunta és complicada de contestar, perquè si diem des de quan hi ha un eclipsi de sol al planeta, com et comentava, doncs hi ha un parell d'eclipsis de sol a l'any. De fet, l'òrbita de la Lluna no està a la mateixa inclinació que l'òrbita de la Terra, està inclinada uns 5 graus, i això fa que normalment a les llunes noves la Lluna quedi per sobre o per sota de la Terra. Però hi ha dos punts on l'òrbita de la Terra i la Lluna es tallen, i en aquest moment és quan es poden produir eclipsis, i per això se'n produeixen uns dos cada any, uns dos de lluna i uns dos de sol cada any. El problema, com comentava abans, dels eclipsis de sol és que no es veuen a tota la Terra, es veu només a una franja. Una persona que visqués, per exemple, a Sud-àfrica, encara que miri a la mateixa hora que nosaltres l'eclipsi, no ho veurà, perquè des d'allà no arriba en aquesta ombra. Clar. A diferència dels eclipsis de lluna, que com la lluna és la lluna el que està tapat, tothom que estigui de nit en aquell dia, en aquell moment, perdó, voldrà veure l'eclipsi de lluna, i per això se'n veuen molts més de lluna que de sol, més que res perquè són la mateixa naturalesa, però des del nostre punt de vista la cosa canvia bastant.
0: I una pregunta personal, Francesc, has vist mai un eclipsi?
1: He vist eclipsis de sol, he vist eclipsis de lluna, però he de confessar que no he vist mai cap eclipsi total de sol, i per això doncs estic molt animat.
0: Molt emocionat.
1: De fet, la data d'avui la tinc marcada al calendari des de fa 27 anys.
0: No fotis!
1: Sí, 27 anys i un dia. perquè justament l'11 d'agost de 1999 es va produir un eclipsi de sol que es va poder veure total des de Centre Europa, i des de l'Empordà vam poder veure al voltant d'un 70%. Ah. En aquell moment, un jove francès pruner de 19 anys va quedar amb uns amics a Palafrugell per veure l'eclipsi, i allà vam quedar tan fascinats i tan animats que vam dir dos coses. Primer, marquem-nos en el calendari el 12 d'agost del 2026, que n'hi haurà un de total des de Catalunya, i allà també es va fundar l'Agrupació Astronòmica de Girona, de la qual em vaig ser després president durant 11 anys. Per tant, aquell dia va quedar molt marcat a la meva memòria, i a més va quedar ja marcat el dia d'avui, que ja és una data que tenia molt, molt marcada, i com que no he pogut veure mai cap eclipsi de sol, doncs el hype, com es diu habitualment ara, sí, és encara més elevat, perquè hi ha moltes ganes de poder-lo contemplar.
0: Francesc, què ens recomanes? Com l'hem de veure? La preparació, les ulleres són indispensables, però en tant que astrònom, últimes recomanacions abans que comenci l'eclipsi a partir de 7:45?
1: Doncs justament, primer, tenir molt clar el tema de l'hora. L'eclipsi comença doncs al voltant de 7:45, com bé comentaves, depèn del lloc, serà 19:34, 19:35, 19:36, variarà un parell de minuts, no variarà més, i tinguem en compte que el Sol es trobarà molt baix a l'horitzó oest. Per tant, hem de buscar llocs on la visió de la posta de Sol, no de la sortida, de la posta de Sol, sigui el màxim lliure d'obstacles, edificis i muntanyes possibles. Tinguem en compte que a l'Empordà és molt fàcil trobar llocs amb una bona sortida de Sol, però és més difícil la posta. Per tant, sobretot que el Sol sigui visible ben bé abans que es pongui, cap a oest, nord-oest. Primera. Segona, tinguem en compte que a l'Empordà l'eclipsi no serà del 100%, i per tant les ulleres per mirar el Sol són imprescindibles durant tot l'eclipsi, des que comenci fins que el Sol es pongui. L'eclipsi en si acabarà a 9:15, però com que el Sol ja serà al post, doncs per nosaltres l'eclipsi s'acaba quan es pon el Sol. I hem de tenir en compte això, el Sol emet moltíssima energia, moltíssima radiació, i les ulleres, cada vegada que mirem el Sol, evidentment, si estem xerrant entre nosaltres en un grup de persones, no fa falta, però quan vulguem mirar el Sol, són imprescindibles les ulleres. I tercera, paciència, en el dia de l'espectacle, tindrem ben bé una hora i mitja que podem gaudir d'aquest fenomen, veure com el Sol es va tapant de mica en mica. No espereu només 9:15 i punt. No, mirem tota l'evolució, que realment
0: tot el procés.
1: Es noten canvis, es notaran canvis a la llum, es notaran canvis a la temperatura, i no deixa de ser un fenomen molt difícil de veure.
0: Escolta, què pot passar durant l'eclipsi? És cert que baixaran molt les temperatures?
1: Sí i no. A veure, m'explico. En un eclipsi, a partir d'un 70-80%, es nota una caiguda de la llum, lleugera, com si passés un núvol per davant. Per tant, hem de tenir en compte que no hi haurà una baixada de llum molt brusca. Al voltant del 99%, que és el màxim que es produirà a l'Empordà, sí que pot haver-hi una baixada de llum més important. Però també és possible que podem fer-nos pensar que el Sol s'està ponent o que ja s'ha post. I, de fet, com que li faltarà poc, coincidirà aquesta baixada de llum de la posta amb la de l'eclipsi. Per tant, notarem una baixada de llum? Sí, però serà subtil, encara que el Sol estigui tapat un 99%. Tingueu en compte que el Sol amb un 1% n'hi ha suficient com per poder emetre molta llum i podent-se també fer mal a la vista. Per això les ulleres són imprescindibles durant tota l'estona. Què passa si ens hem desplaçat fins al 100%? Aquí sí que es preveu que baixi la temperatura, que els animals no els afecta en quant a negatiu, sinó que diran, ja és de nit, i per tant pot ser que es posin una mica nerviosos, però com si s'hagués acabat de pondre el Sol, només. I una cosa que tinc moltes ganes de veure, la veritat, això ja és més personal, que es podran veure les estrelles a ple dia.
0: Oh, que bé, que bé.
1: Escolta, i això és una cosa que realment tinc moltes ganes de veure.
0: Escolta, i una altra cosa, és que avui llegia que es veu que el 2027 i el 2028 hi tornen a haver-hi nous eclipsis.
1: Sí, correcte. Nous eclipsis, diguem-sí, parlant de nivell Espanya. De fet, el Ministeri ha creat una pàgina web que està molt i molt bé, que és Trio d'Eclipses, perquè justament tenim ara 2026 l'eclipsi total que creua la península, diguéssim, de nord-oest a nord-est. Després, l'any que ve, el 2027, també, durant el mes d'agost, 2 d'agost, ara ho dic de memòria, però diria 2 d'agost, tindrem un eclipsi que es veurà des del sud d'Espanya. El millor zona seria el que seria, doncs, Màlaga, Tarifa, doncs això, sud d'Espanya, creuaria, diguéssim, en horitzontal, també des del nord de Marroc. I el 2028 tenim un altre eclipsi, el mes de gener, en aquest cas serà un eclipsi anular. Què vol dir un eclipsi anular? La Lluna es trobarà una mica més lluny del que es troba ara. La Lluna va variant, no és que sempre estigui a la mateixa distància, a vegades una mica més lluny, a vegades una mica més a prop, i en aquest cas es trobarà una mica més lluny, no taparà del tot el Sol i, per tant, formarà com un anell al voltant, i per això se'n diu un eclipsi anular, que des d'aquí no acabarem de veure, però baixant uns pocs quilòmetres des de Barcelona i també sud de Catalunya, doncs també es podrà veure la mar de bé.
0: Francesc, escolta, disfruta'l, perquè veig que... vaja, ara mateix agafaria el cotxe i vindria aquí al Delta de l'Ebre. Et recomano una cosa, disfruta'l i fa tot un bon sopar. Ets en una terra que menjaràs de collons. Te'n vas a Sant Carles de la Ràpida, llagostins, al Delta de l'Ebre, arròs, el que vulguis. A ti et ve aquesta nit, fill meu, eh?
1: T'agafo del consell.
0: Molt bé.
1: He de dir que tinc una ampolla de vi, oh, que diu Eclipse, que el tinc preparat ja per després de la jornada.
0: Molt bé. Francesc Prunera, el nostre astrònom, moltes gràcies i que vagi bé. Adeu.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i que gaudiu de l'Eclipse.
0: Adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
4: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
3: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
3: Informació i entrades a visitbegur.com.
4: Fira d'Indians a Begur.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Manà, manà. Maxi, l'estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
9: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
10: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Cinc de la tarda i quatre minuts, i d'aquí uns moments de cap a la diversió, com cada dimecres, amb l'Albert Fort, líder de l'Orquestra Diversiones. Seguiu escoltant Taronja Ràdio, als 94.4 i Ràdio Capital, al 95.5. Us recordo que aniria molt bé que a les ràdios dels vostres cotxes tinguéssiu programades les dues freqüències, perquè quan perdeu una, poseu l'altra. Així us tenim ben lligats pels

0: Visca la gresca i la diversió ens la porta els dimecres el líder de diversió, és l'Albert Fort. Albert, bona tarda.
1: Molt bones tardes i eclipses tardes.
0: Escolta, ara en parlarem de l'eclipsi. Tu que ets de la zona, segueixes molt Twitter, actualment rebatejada com X?
1: Abans ho seguia molt, però em cardava tant de tan mala llet que vaig tenir que desintoxicar-me perquè, hòstia, no sé, prefereixo altres xarxes com l'Instagram, que tot és més banal i més divertit i veig gent més feliç. Hòstia, és que el Twitter em cardava amb unes embrancades i m'anava emprenyat a dormir llegint els comentaris de la gent. I ho he deixat una mica de banda.
0: Doncs avui, a veure, ara us explicaré els que no són de la zona de la Costa Brava Centre. Hi ha un tuit molt divertit. Expliquem, no sé, te'n recordes tu que a l'autovia entre Palamós i Palafrugell fa potser, dic, 6, 7 anys o 5, hi havia un club de senyoretes?
1: Sí, senyor.
0: Te recordes com es deia?
1: Me'n recordo perfectament.
0: Com es deia?
1: Sí, sí, he vist algun meme a l'Eclipse.
0: Sí, doncs avui a Twitter va ple, hi ha una foto que posa Club Eclipse. Diu, a Mont-ras hi havia un eclipsi on hi anava un munt de gent sense ulleres.
1: Bueno, gràcies a Déu ja no hi
0: és. No, gràcies a Déu ja no hi és, però m'ha fet gràcia perquè em sembla que hi ha 200 o 300 comentaris de gent, o sigui, i actualment em sembla que actualment l'Ajuntament, no ho sé, es parlava de construir-hi un geriàtric, però està igual, està en obres, o sigui que de moment res. Era una ironia per comentar una cosa molt local de la Costa Brava Centre amb l'Albert Fort, que avui també m'agradaria saber com es prepara per l'eclipsi.
1: Doncs jo sóc un friqui i sí, vull anar a Romanyà, que crec que és on es veurà el sol.
0: Sí.
1: A aquella hora, doncs, depèn d'on et situï, doncs ja el sol ja irà marxant. I sí, tinc ganes de pujar a fer el friqui, a veure. Passa que sóc molt burro i com molta gent ha anat a última hora a buscar ulleres i ara porto tota la tarda amunt i avall a les farmàcies i totes estan, no hi ha ulleres. Llavors no sé si m'hauré de posar tres ulleres de sol una sobre l'altra, posar-me la gorra o res, anar a fer allà a dalt el capullo
0: el pressec, faràs el pressec, ostres, que algú te les deixi,
1: sí,
0: que algú te les deixi i que s'amagui dins el cotxe un momentet, el que passa que és clar...
1: Compartir, no?
0: Sí, compartir, però clar, això dura l'eclipsi aquest del 99% que veurem aquí, on comentes, em sembla que durarà un minut una cosa així, o sigui que haurà de ser una cosa...
1: Un minutet, no?
0: Clar, compartir...
1: Bueno, més que tot perquè... per fer l'acte, no? De dir, va, mira, ja va veure-ho, perquè sembla que com que és una cosa única i exclusiva.
0: Sí.
1: No sé si hi haurà núvols i al final no podrem veure res, però bueno.
0: No ho sé, a hores d'ara aquí hi ha un cel serè, net i increïble. No sé si d'aquí 3 hores, que falten unes 3 hores, una cosa així, perquè comenci l'eclipsi, a veure si pau i que duri, que continuï així. Escolta una cosa, saps que hi ha un company d'informatius aquí a Ràdio Capital i Taronja Ràdio que es diu Joan Coll, que és de Menorca, i m'ha dit, diu, saps qui actuen a Menorca Ferreries, que és d'on és ell? Diu, Diversiones. Escolta, que us expandiu o què? O és la primera vegada que hi aneu a Menorca?
1: És la primera vegada que ens ho havien dit algun any, però no ens acaba de quadrar, i l'any passat vam dir, ostres, un dia, un cop a la vida hem d'anar a Menorca, a les illes, a tocar allò, agafar un avió.
0: Sí.
1: Ja i vam anar-hi un cop a París, en una cosa molt estranya que vam anar a fer pel Casal Català de París, que vam anar a tocar a París.
0: Sí.
1: Però ens fa molta il·lusió anar a Menorca. No sé si quadraran gaire els números, perquè clar, moure 14 persones, vols, ferris, cotxes de lloguer i tal, però bueno, jo crec que serà una sortida també com una excursió que farem i ens ho passarem genial. I jo crec que a veure si els hi molen els menorquins i les menorquines. I bueno, anem a Ferreries, sí, al centre de la illa. Ens han dit que és una festa també molt canyera, que hi ha cavalls i tal. I llavors res, molta il·lusió, això serà la setmana que ve.
0: Efectivament.
1: Demà hem estat a Banyoles.
0: Sí.
1: Ahir vam estar a Banyoles, demà passat anem a Cardedeu, després anem a Roses, i la setmana que ve Menorca, i el proper cap de setmana hi ha la nostra festa major particular, que és la d'Iber Beach.
0: Home, ui, va, ja en parlarem de la d'Iber Beach, que és la...
1: Tu, ara vosaltres que a la ràdio Capit, tu que tens calés, tu que ets antiu calés, jo el que faria és obrir un concurs avui i pagar dos viatges, dos vols i dos hotels, que deu ser barato ara a última hora, per anar a Menorca a veure els diversiones. I Ràdio Capital fes un concurs, tu
0: que ho pagui jo, no? Estàs prou de collons, tu. Què et penses?
1: Va, hòstia, fes un sorteig aquí. No,
0: què, carai, home? Escolta...
1: No que... t'atreveixes?
0: No, no, perquè sóc de la Virgen, sóc de la Virgen del Puño. Per cert, quan vagis a Menorca descobriràs que hi ha una verge que es diu la Verge del Toro.
1: La Verge del Toro?
0: Sí.
1: I això és allà una muntanya, crec, no?
0: Sí, és una muntanya. Ves-hi, posa un ciri que et donarà bona sort.
1: Va, doncs ho faré. Mira, eren totes les diversions allà dalt,
0: sí.
1: I pregarem un pare nostre per tu.
0: Que ets cabron.
1: Va, jo crec que allà a les 7 del matí,
0: sí.
1: Quan no sapiguem què fer a les 7 del matí...
0: Sí, exacte, vés allà. Vés allà. A resar un pare nostre i una lleteria. Estàs com una cabra. Va, escolta...
1: Faré una pomada per tu.
0: Ah, això sí, eh? Això sí.
1: I si et portes bé, d'aquí a la setmana que ve et portaré en cimada i tot.
0: Molt bé, doncs apa, fet. Va, què escoltarem avui, Albert? Què escoltarem?
1: Avui un clàssic,
0: Va, som-hi.
1: Avui he dit, anem a fer un clàssic d'un grup que és com Fórmula... Tu com li deies? Fórmula Quinta, Fórmula V, Fórmula 5, com ho deies?
0: Fórmula 5.
1: Fórmula 5.
0: Sí.
1: Doncs avui fem un Cuéntame, que és una cançó emblemàtica...
0: I que
1: crec que un homenatge també a aquest gran grup que va fer grans himnes de generacions i que també hi ha hagut una sèrie de televisió espanyola que ho ha patat 30.000 vegades i dic, hòstia, va, posem aquesta avui.
0: Molt bé, doncs apa. Tu ja m'explicaràs lo de Ferreries, eh?
1: Cuéntame, ja t'ho explicaré, però bueno, la setmana que ve ens veiem, encara no haurem marxat.
0: Ah, perfecte. Doncs escolta, ja seguirem en contacte. Fins dimecres.
1: I així no t'atreveixes a fer el concurs?
0: No.
1: Hòstia, els teus oients ho voldrien, eh?
0: Sí, i jo també m'agradaria, però escolta, que em convidin. Apa, adeu!
1: Adeu!
0: Ah, escolta, i no m'esbalotis el galliner, que ja el tinc prou esbalotat jo, eh? Apa, adeu!
1: Vale.
0: Adeu! Adeu!

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Avui parlem de l'eclipsi. Quins plans teniu? Per cert, aquest mateix telèfon serveix per guanyar una entrada doble pel concert d'aquest dissabte al Festival de la Porta Ferrada, i actua la Mònica Naranjo. Ens envieu un missatge de whats, de text, amb el vostre nom, des d'on ens escolteu i sobretot el vostre email. A veure, la Marta de Palafrugell: sí, m'he comprat les ulleres i penso anar a veure-la amb els nens. Volem anar al Far de Sant Sebastià. Ostres, com estraplella. Diu, em fa molta il·lusió perquè no és una cosa que vegi cada dia. Ja tenim preparada una estona per sortir fora i mirar el cel amb calma. Jordi de Figueres diu, jo passaré bastant de l'eclipsi, si coincideix que sóc al carrer miraré amunt, però no faré cap pla especial. Segurament acabaré veient les imatges per televisió, que allà almenys t'ho expliquen i no has d'estar patint. Sílvia de Girona: nosaltres sí que hi anirem, he comprat ulleres homologades i volem buscar un lloc amb bona visibilitat, direcció Roca Corba, lluny dels llums. Em sembla una experiència molt bonica per compartir amb família. I acabo amb en Pere, que és de Cassà de la Selva. Jo sóc dels que necessiten veure-ho en directe. Si tinc l'oportunitat de veure un eclipsi, no me'l perdo. Ja he preparat les ulleres i segurament anirem a alguna muntanya de per aquí al costat de Cassà de la Selva.

0: Wonderwall de Oasis.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Marxo a la platja.
8: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
7: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
3: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.

0: em sembla que el que t'he dit ara, Dani, ha sortit per antena, eh?
1: Tot, ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, molt bé.
0: Com que no hi ha manies, vull dir que, ah, que d'allò. És la ràdio en viva, en directe i amb el micro obert, que a vegades hauria d'estar...
1: L'hauríem de deixar sempre obert.
0: Sí.
1: I ostres, que sentís tot.
0: Però crec que tindria més audiència, de debò, eh? Jo crec que sí.
1: Pot ser.
0: Pot ser,
1: pot ser. Sí, sí.
0: Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: Molt bé. El senyor...
2: Dani Cortés.
0: Cada aquesta setmana jo ens porta coses que són actualitat, però que, diguem-ne, no màxim... Sí que és màxima actualitat, però diguem-ne que dintre de les prioritats d'un periodista a l'hora de col·locar les notícies més importants, aquestes no surten al titular.
1: No són el top. No, però, no són notícies sensacionalistes ni res. Evitem el sensacionalisme aquí també. Bé.
0: Escolta, però sí que has de dir-me què faràs avui per a l'hora de l'eclipsi.
1: Res, d'aquí poca estona anem cap a Begú, a alguna de les muntanyetes de Begú, no diré
0: molt
1: quina. Bé,
0: molt bé, sí, perquè no encara, diré... encara vindria tothom.
1: Exacte, jo sí. Crec que no hi haurà gaire gent allà on anem, però ja ho veurem.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja ho veurem. Allà... Almenys, com a mínim, no forma part dels miradors que l'Ajuntament de Begú ha publicitat al seu Instagram.
0: Tinc una tentació de dir-ho, però és igual, no ho diré pas. Perquè és que és un lloc molt maco, eh?
1: És un lloc molt maco.
0: El que passa que diguem-ne que ja està ocupat, eh? Està ocupat. Va, perfecte. Escolta, tu...
1: Jo.
0: Ostres, els radars de Girona?
1: Sí.
0: A veure, escolta, però es faran milionaris aquests de Girona. 41.000 multes durant el primer any de funcionament. I a més, n'hi han dos. A mi un ja m'han enxampat.
1: O sigui, 41.999 si no fossis per...
0: A Pedret, que s'havia d'anar a 30, que ja en diràs tu, un semàfor a 30 per hora, collons, doncs a mi em van agafar.
1: Però potser anaves una mica més de 30.
0: Anava a 45.
1: Ah, bueno. Bé, en total, es van instal·lar fa un any 4 nous radars a Girona, han posat aquestes 41.000 sancions, una mitjana de més de 100 multes cada dia. Però hi ha un radar que destaca molt per sobre dels altres, que és el de l'Avinguda Josep Tarradellas, davant de l'Escola dels Maristes, que s'emporta la meitat d'aquestes multes. 22.300 vehicles en un any multats. És més de la meitat de totes les multes que han posat els quatre radars junts. Els radars es van instal·lar als principals accessos de Girona i van començar a funcionar a l'agost de l'any passat. L'objectiu era reduir la velocitat dels vehicles en alguns dels punts de circulació de la ciutat, i ara doncs també és veritat que les dades mostren que en diversos emplaçaments les sancions han anat caient a mesura que passaven els mesos. És a dir, que al principi la gent va agafar la gent per sorpresa, i a mesura que han anat arribant les cartes de les multes a casa, sí, la gent ho ha anat veient i ha baixat la velocitat, que és l'objectiu, per altra banda.
0: Efectivament. Torroella de Montgrí ha recordat, home, que fa 50 anys d'una manifestació històrica que va portar prop de 4.000 persones al carrer per defensar el riu Ter.
1: Va ser el 7 d'agost de 1976. Prop de 4.000 persones van omplir els carrers de Torroella sota el lema "Salvem el Ter". La mobilització denunciava el greu estat de contaminació del riu. Va ser una protesta especialment important perquè es produïa en plena transició i va acabar convertint-se en un dels episodis de referència de la defensa ambiental de Catalunya. Exactament 50 anys després, divendres passat, Torroella va commemorar aquella jornada amb un acte davant de l'Espai Ter, i durant la commemoració es va descobrir una placa dedicada a totes les persones que van participar en la protesta. L'aniversari no s'acabarà aquí. Al llarg d'aquest any hi haurà exposicions, conferències, projeccions i activitats educatives, i també es prepara des del Museu de la Mediterrània una exposició amb fotografies, documents i altres materials de la manifestació de 1976.
0: Negre o blanc el vidu?
1: M'és igual. Està rosat, si m'apures.
0: Ostres, no, jo el rosat no va de gens.
1: Bueno, doncs, problema teu, per mi.
0: No, sí, sí, te'l dono tot. I jo blanc, tot i que ara parlarem d'un vi elaborat al Castell de Peralada que ha estat escollit millor vi negre d'Espanya d'aquest 2026.
1: És l'Aires de Garbet 2021 de Castell Peralada. El Ministeri d'Agricultura el va distingir amb el Premi Aliments d'Espanya Millor Vi Negre. El vi forma part de la denominació d'origen Empordà i està elaborat exclusivament amb garnatxa procedent de la finca Garbet. Després passa per una criança amb botes de roure francès. En aquesta edició hi participen 23 cellers de tot l'estat. 6 competien directament a la categoria de millor vi negre. El Premi de Peralada és un dels 5 grans guardons que es van concedir segons el tipus de vi. També es va escollir el millor blanc, el millor rosat, millor escumós i millor vi de licor. Per tant, un dels millors, dels 5 millors vins...
0: Veus que el rosat no hi és, eh?
1: Bueno, és que no té prou fam encara.
0: Va, parlem de cabres i vaques.
1: Vinga, què?
0: Mira, l'altre dia vaig entrevistar a un pastor que amb les seves cabres, que en té 700, es divideix la feina entre el Cap de Creus i l'Alta Garrotxa per netejar tot el sacobosc. I diguem-ne que això que comentaràs ara, tant cabres
1: va com
0: va amb aquesta línia, perquè cabres i vaques amb collars GPS estan ajudant a netejar boscos gironins per reduir el risc d'incendis.
1: Sí, perquè la tecnologia permet crear una mena de tanca invisible. Els ramaders dibuixen des d'una aplicació la zona on volen que pasturin els animals i els collars GPS els ajuden a mantenir-se dins d'aquest perímetre. Quan una vaca o una cabra s'acosta al límit, el collar emet primer un senyal acústic i si l'animal continua avançant rep un petit descàrrega i els diu no passis d'aquí. El Baix Empordà, una explotació de gauses a Vilopriu, treballa així amb 73 cabres. Els animals poden pasturar en zones determinades sense necessitat d'instal·lar tanques físiques cada vegada, i també s'està provant el sistema amb vaques de l'Albera, una raça autòctona especialment preparada per alimentar-se de la vegetació de sotabosc, i l'objectiu és que els ramats serveixin de desbrossadores naturals.
0: I acabarem, vaja, aquests de Platja d'Aro estan com una... Mira, estan com una puta cabra, de veritat, eh?
1: Mai millor.
0: Sí, aquest matí els participants de la festa major de Platja d'Aro han hagut de participar en un concurs de llançar que han intentat...
1: Que els participants s'han hagut de llançar per intentar capturar síndries.
0: O sigui, els llançaven síndries i...
1: I cadascú, doncs, en aquesta, que és una de les activitats més particulars de la festa major, que ha començat avui i s'allarga fins diumenge, doncs, a la Platja Gran, a la zona del Cavall Bernat, primer escalfaven i a les 10 s'ha fet el llançament de les síndries al mar. I a partir d'aquí la norma era senzilla. Calia entrar a l'aigua, aconseguir atrapar-ne una i tornar amb la síndria fins a la platja.
0: Perdó, no el veig. Ignorància. Les síndries floten?
1: Compto que sí.
0: Clar, perquè si les llencen al mar...
1: Jo compto que sí.
0: Ara, algú ens podria dir exactament... És que ara... És molt important, això.
1: Sí. Clar,
0: si tu fas un concurs i llences les síndries a l'aigua...
1: No haurien d'anar al fons.
0: No sé. A veure, pesa una síndria, eh?
1: Sí. Sí. Ara mira, aviam si algú ens ho sap resoldre. Epa. No, el que sí que no podia flotar, no podies portar flotador, no podies portar cap xarxa ni cap altre element, i a més 15 de les síndries estaven marcades i tenien premi. L'activitat estava oberta a participants de fins a 6 anys i forma part de les més de 40 propostes de la Festa Major de Platja d'Aro.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes de res.
0: Bona Festa Major.
1: Sí, exacte, i que vagi bé l'eclipsi.
0: Adéu.
1: Vés en compte, eh?

Joel Optangel. Informació d'última hora. Efectivament, una síndria flota a l'aigua perquè en conjunt és menys densa que l'aigua. Fins i tot sencera i amb la pell normalment queda una part fora de l'aigua. Gràcies, amics. Hi ha hagut dues persones que ens han enviat aquesta informació que requeria un aclariment. Les síndries de Platja d'Aro de la Festa Major floten.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Carles Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que l'aeroport de Girona Costa Brava ha registrat el juliol 320.926 passatgers, un 1,9% menys que fa un any quan eren 327.075. Aquesta infraestructura acumula des de l'abril 4 mesos de caigudes interanuals en viatgers. En total, en els 7 primers mesos de 2026, 1.153.755 persones han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. En quant a l'enlairaments i aterratges, s'han efectuat 3.553 operacions, el que representa un augment del 9% si es compara amb el mateix mes del 2025, quan se'n van anotar 3.261. Des d'inicis d'any, l'aeroport ha superat les 17.000 operacions, un 6,5% més que els 7 primers mesos de l'any 2025. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palafrugell reforça aquest dimecres el dispositiu de seguretat i mobilitat a la muntanya de Sant Sebastià. La mesura respon a la previsió d'una elevada afluència de persones per observar l'eclipsi de sol. La policia local del municipi controlarà el trànsit durant tota la tarda i l'accés en vehicle quedarà restringit quan s'omplin els espais d'aparcament disponibles. Els veïns de la zona podran continuar accedint-hi i també ho podran fer les persones amb reserva als restaurants de Sant Sebastià. I el nou sistema de recollida porta a porta a Pals ha reduït prop d'un 30% la fracció de rebuig durant el primer mes complet. Les dades disponibles corresponen al mes de juny. La comparació pren com a referència el mateix període de l'any passat. El canvi també ha fet créixer la recollida selectiva de paper, cartró i envasos. L'Ajuntament de Pals fa una valoració positiva d'aquests primers resultats i el consistori també destaca la bona resposta dels veïns i veïnes del municipi i dels establiments. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.

6 i 5 minuts de la tarda, ja queda menys per l'eclipsi, una hora i mitja, aproximadament, minut amunt, minut avall, des de Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, com cada dimecres, anirem cap a Figueres.

En Carles Ayats, el nostre col·laborador, té dues feines cada setmana. La primera, la més important, ens presenta un gran èxit dels 80 i 90 i ens porta aspectes desconeguts que s'hi amaguen darrere un gran hit. I avui n'hi ha un que, vaja, és un himne. I també ens dona a conèixer alguna de les activitats culturals que es fan per l'Alt Empordà, que n'hi ha moltes. Va, abans recordant els Pet Shop Boys.

0: Carles Ayats.
1: És el moment d'anar cap a Figueres. Carles Ayats, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, bé, content d'escoltar-te i d'acompanyar-vos una tarda més explicant aquestes històries que hi ha darrere d'alguna cançó i també per portar-vos una mica l'agenda del que està passant en aquesta comarca a l'Empordanesa.
1: Primer de tot, vull saber, em consta que es veu que cap al castell de Sant Ferran aquesta, res, d'aquí una horeta, potser ja ens estan escoltant des d'allà, es veu que és un dels llocs preferits i millor per veure l'eclipsi des de Figueres, Carles.
2: Cert, se n'ha estat parlant molt durant aquests dies. Ja fa dies que hem vist que s'havien exhaurit les entrades que hi havia per accedir en el castell. De fet, fins i tot he vist també que aquesta tarda la Guàrdia Urbana feia un avís dient que posaria controls a la carretera perquè a la part exterior del castell hi ha un gran aparcament i es considera que molta gent també es pot acumular allà. De fet, hi ha un fotògraf especialitzat en la fotografia dels astres que ha determinat el lloc exacte del castell on millor es pot veure.
1: Ah.
2: No facis dioners, però existeix aquest lloc i ja dic que des d'allà això serà fantàstic i espectacular.
1: Està bé. Clar, altres llocs de l'Alt Empordà, no sé, clar, Sant Pere de Rodes queda la muntanya tapada del darrere, no?
2: Imagino que quedaria tapat.
1: Sí.
2: De fet, hi ha tot un recorregut per la comarca on hi ha diversos llocs on es pot veure, com per tot se n'ha parlat moltíssim del tema de l'eclipsi i estic segur que seran moltes les persones i que demà ens ho passarem molt bé veient grans fotografies a través de les xarxes i els mitjans de comunicació.
1: Un altre lloc que triaria jo que conec així, però clar, que estarà ple, és la carretera que va a Cadaqués quan arribes al cim de tot, que comences a baixar cap a Cadaqués.
2: A Perafita.
1: A Perafita, exacte. Oh. Però esclar, estaran tots confinats.
2: Bé, habitualment aquella carretera ja està totalment confinada sempre de gent. Vull dir que avui pot ser un altre d'aquells dies fortets pel que fa al trànsit.
1: Va, canviem de registre i convida'm a alguna de les activitats que feu els de l'Alt Empordà aquesta setmana.
2: Mira, com bé sabràs, hem deixat ja enrere tres dels grans festivals d'aquesta temporada, que són els Sons del Món, el Festival de Peralada i el Portal Blau, però el calendari no afluixa. De fet, a Figueres ja estem escalfant motors per l'acústica, que arriba del 27 al 30 d'agost en noms com Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buhos, la Ludwig Band o els Locomia, que actuaran la darrera jornada.
1: Els Locomia? Els Locomia?
2: Els Loco Tuya, sí.
1: Mare meva, santíssima, el set. Es va morir un dels membres fa poc, no?
2: Sí, fa unes setmanes o uns mesos, diríem aparèixer que ens havia deixat i, de fet, hi ha un documental que paga molt la pena veure'l de tot el que varen viure en aquella època aquesta gent. Doncs, com us deia, tenim aquesta previsió, però ja per aquesta mateixa setmana, per exemple, recomanar-vos, per exemple, aquest dijous a Portbou, la jornada que dediquen a Federico García Lorca, 90 anys després de la seva mort, on hi haurà un recital poètic i on es projectarà la pel·lícula Mudanza, que és un curtmetratge del figuerenc Pere Portabella sobre la Casa Museu del Poeta. A Figueres també hi ha les sessions del Dalí Nocturn, on aquest dijous es projecten una selecció de curtmetratges surrealistes del David Lynch, i també dijous a Llançà arriben les Nits de Tramuntana, que per cert tanquen el dissabte els Blaumut. Si voleu música clàssica, doncs teniu diverses opcions. Dijous, la Xubertia de programa la soprana Marta Bausà a Vilajuïga. Divendres, el Festival Clàssics L'Escala Empúries porta el Festival Chamber Orchestra of Europe, i el dissabte el Festival de Sant Pere de Rodes presenta el concert Melodies Immortals amb violí i piano. A Roses, la Festa Major entra en els dies centrals amb teatre, gegants, un correfoc i concerts. Divendres hi actua el Miquel Núñez, dissabte a la nit hi actuarà l'Orquestra Diversiones. I diumenge, per acabar la setmana més amb calma, el Festival de Música de Cadaqués presenta la soprano Eleonor Martínez, acompanyada al piano per Olivia Zau. Com veieu, tenim una agenda musical farcida de música per a tots els públics.
1: Molt bé, i qui dirigeix l'orquestra cada setmana és en Carles Ayats per presentar-nos això sembla el Festival d'Eurovisió. Dirige l'orquestra del maestro Carles Ayats. Va, escolta, Carles, quina cançó recuperem avui?
2: Mira, Joan, avui faig una mica de trampa perquè no porto cap cançó ni dels 80 ni dels 90. Hem d'anar una mica més enrere, fins a 1900 76.
1: I per algun motiu especial hem d'anar tan enrere?
2: Doncs perquè avui s'ha parlat molt de l'eclipsi, però no ningú o molt poca gent ha dit que avui és el Dia Internacional del Vinil.
1: No fotis, no fotis, no, discos... no fotis, sí, sí, avui, sí. Ostres.
2: Dels discos de tota la vida.
1: Sí.
2: I he triat aquesta cançó que es va publicar ara fa 50 anys, precisament amb un disco d'aquests de tota la vida.
1: Molt bé.
2: Després el cinema i els musicals l'han fet arribar a noves generacions.
1: Dóna'ns una pista més, va.
2: Mira, que sovint apareix entre aquelles cançons que més feliç fan a la gent.
1: Però això de la felicitat es pot calcular?
2: Amb prudència. Mira, hi ha un neurocientífic neerlandès, existeix el personatge, es diu Jacob Jolich, que va crear una fórmula basada en el ritme, la tonalitat i les lletres positives. La nostra cançó, la que posarem avui, va quedar en segona posició darrere d'un altre gran clàssic, que és el Don't Stop Me Now de Queen. I avui, si et sembla, i si us va bé, escoltarem la reina del ball, The Dancing Queen de ABBA.
1: Home, i tant que sí, és tot un ritme. De què parla aquesta cançó?
2: Doncs mira, una noia que té 17 anys, que surt a ballar un divendres a la nit i se sent la reina de la pista. Bé, i com sabeu, la música hi ajuda molt. Comença amb un piano i sembla que tu mateix vagis entrant en aquesta festa que ja està en marxa.
1: Recordem que el 1976 ABBA ja era un grup important a Suècia,
2: I tant. Recordem que eren quatre suecs, eren dos matrimonis, dos grans compositors i dues veus que juntes van crear un so inconfusible. Recordem que el 74, dos anys just abans d'aquesta cançó, havien guanyat el Festival d'Eurovisió amb Waterloo i després ja havien tingut altres èxits, però aquesta, el Dancing Queen, els va convertir definitivament en un fenomen mundial.
1: I com va néixer la cançó?
2: Mira, és curiós perquè la cançó va néixer amb un nom totalment diferent que crec que era molt menys comercial que aquest. Es deia Boogaloo.
1: Boogaloo.
2: Sembla el nom d'una llaminadura o alguna cosa d'aquestes. Ells buscaven el ritme de discoteca, però amb el seu típic segell. Piano, cordes, una gran línia de baix i moltes capes de veus.
1: I tot i tenir-la acabada, van trigar-la a publicar-la, crec, no?
2: Sí, el mànager va preferir Fernando i la cosa no els hi va anar malament perquè va ser un gran èxit, però l'estiu del 76 arribava aquesta reina del ball.
1: Però abans la van estrenar en un lloc molt, molt i molt especial.
2: Sí, sí, i a més molt reial. La van estrenar a l'Òpera Reial d'Estocolm la vigília del casament del rei Carles XVI Gustau amb Sílvia Sommerlach. Dancing Queen davant d'una futura reina. Per tant, la coincidència no podia ser més perfecta.
1: I quan es va publicar la cançó, va arrasar.
2: Bé, va arrasar i continua arrasant. En aquell moment va ser número 1 a molts països, durant 6 setmanes al Regne Unit. L'abril del 77 també va encapçalar la llista dels Estats Units i, de fet, aquesta continua sent l'única cançó que ha arribat al número 1 de Nord-Amèrica dels ABBA.
1: Després, clar, ho recordareu, el cinema va recuperar aquesta cançó dels ABBA.
2: Sí, recorda la pel·lícula del casament de la Muriel i més endavant el musical i les pel·lícules de Mamma Mia.
1: Sí.
2: Qui és on t'ha vingut el boom permanent d'aquesta cançó i a cada aparició doncs, l'ha tornat a portar a les pistes de ball.
1: I ara celebra 50 anys.
2: I exactament aquest divendres, anant amb les efemèrides, se'n publica una edició especial en vinil, per això avui celebrem el Dia del Vinil, que ha estat ni més ni menys que remasteritzada als estudis Abbey Road, que com sabeu és on van enregistrar-se els principals discos dels Beatles. Ah, i per cert, per als nostàlgics, a la cara B hi trobarem La Reina del Baile, que és la versió en castellà d'aquesta cançó.
1: Apa, deixem-ho aquí. Carles, fins la setmana que ve, adeu!

0: Another One Bites the Dust eren els Queen. Dos quarts de set i dos minuts a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Tenim guanyadora, eh? L'Helena Porra s'emporta l'entrada doble per anar a veure aquest dissabte al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols el concert de la Mònica Naranjo. Enhorabona! I després de la publi... Voyage, voyage. Seguirem el nostre viatge aquesta tarda.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
4: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
5: Mana, mana.
6: Maxil·lo Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·lo Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·lo Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·lo Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
6: Maxil·lo Estètic.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: Esmeralda, bona tarda. Esmeralda, com estàs?
1: Bones tardes, Dels. Sóc a la carretera amb el cotxe, amb el meu fill, a darrere d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra, que si me senten els diria que facin el fotut favor de córrer una mica més.
0: Per què? Què fan?
1: Perquè van a 50, van a roda morta, som a Regincós, sí. I penso que hem sortit fa una hora.
0: Home!
1: Home, home!
0: Però que hi ha molt...
1: Que... Bueno, és el que mos deixen. Adéu, adéu, que els va parint.
0: Escolta, parli bé, que és l'autoritat, home. Hem de fer cas a la...
1: L'autoritat, el collons d'en Bamba, tu, venim de Tarruella, portem tres quarts d'hora, amb el collons dels Mossos a davant, de 50 anaven.
0: Home, clar, és que...
1: Bueno, ja està.
0: Han d'anar a 50. Escolta, que hi ha molt de trànsit a la carretera per això de l'eclipsi o què?
1: Ai, mira, estic d'això de l'eclipsi fins al collons, ja. Ja, tinc unes cares que passi, menys mal, qualsevol diria, durarà un minut, menys mal.
0: Bueno, però que veig que heu organitzat algun viatge amb el cotxe, amb el fill, amb el net, o no?
1: No, res de viatges, hem anat a Marc, i aquest mestruç de net s'ha parlat de l'Estartit.
0: Ah.
1: I que l'Estartit és tard, l'Estartit és lluny, l'Estartit estarem 3 hores.
0: Sí.
1: I seria per tu, entre els Mossos i la carretera... o més caletes a la guerra.
0: Ostres, fa rodolins i ets una poetessa, eh? La poetessa de Regencós.
1: Sí, sí, una senyor. Poetessa. Escolta-me, que jo telefonava perquè la jove vol de veure aquesta la naranja a Sant Feliu de Guíxols.
0: Ha fet tard.
1: I telefonava perquè me donis les entrades.
0: No, ja està, ja les hem donat. Truques-te massa tard.
1: Esmeralda! Busquen
0: unes altres
1: perquè...
0: Qui hi ha?
1: Telefono cada setmana, que veig ser l'única persona que escolta cada dia que okay. Programa. I vull dir que me toqui alguna cosa. Vull dir que busquem les entrades que volem veure la naranja. Bueno, jo no, la jove. A mi sí. M'és igual. Però me deia Esmeralda, vull si telefones a la ràdio, digues que fan un sorteig d'entrades.
0: Doncs escolta, ho sento molt, però... ha fet de... Escolta, sentia el net per aquí, no? És per aquí?
1: Sí, home, si semblem la família Ulisses amb aquest auto que ha carregat.
0: A veure, puc parlar... M'escolta, com es diu el net?
1: El què?
0: Com es diu... Estàs ben sorda, eh? Com es diu el net?
1: Benito, es diu Benito. És en Baron Benet.
0: Benet, hola.
1: Benito, digues alguna cosa, per la ràdio.
2: Hola.
0: Què tal? Què fa la iaia Esmeralda? Està com una cabra, eh?
1: Ai, ja està, ja m'ha tocat el rebre.
0: Mare meva, quina trucada més surrealista. És que me'ls imagino...
1: Bueno, això és on donaràs les entrades de la naranja?
0: Res, la naranja... aquí l'única naranja que tenim és la de la Taronja Ràdio i un dia que d'allò fotrem un... ja veuràs tu. El dia que fotem llimona ràdio...
1: No te telefonaré més, Ets un porc mal amorat.
0: Adéu!
1: Cada setmana...
0: Adéu.

0: minuts i arribem a les 7 de la tarda. És l'hora de tocar el 2. Marxem avui ràpids perquè volem veure l'eclipsi, encara que sigui descallimpada. Escolteu, que vagi bé, eh? Disfruteu d'aquest moment històric. Nosaltres tornem demà a partir de les 4 a Taronja Ràdio, Ràdio Capital.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.

l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital. L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor

0: també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4 euros amb 5 cèntims. El quilo et surt a 4 euros amb 50. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: 25 anys. Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
8: Ràdio Capital.
7: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: espera ser grandes.
1: Un altre sexter. Serà massa.
2: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com. Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
5: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
4: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
5: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
4: Escola de Fotografia ERAM.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
7: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Si ja t'has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
10: Radio Capital.
11: La ràdio de l'estiu.
10: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Són les 9.
1: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
2: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxiloestètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
6: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
8: Fenòmena.
9: Maxiloestètic.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'enracó, formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate

0: del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Hi ha persones que passen per la nostra vida i n'hi ha d'altres que hi deixen una petjada. Com els ports que recordem, com les cançons que ens han acompanyat, com les converses que mai no s'acaben del tot. La complicitat és això, un fil invisible que es construeix amb el temps, amb l'escolta, amb la confiança. Aquest és el viatge que us proposem avui. Una conversa amb Helena Gabel i una mirada a la Mediterrània que fa segles que ens ensenya a compartir històries. Benvinguts a la complicitat davant del mar. Benvinguts al fil invisible.

La Mediterrània és també una conversa. Una conversa que travessa els segles, que uneix persones, llengües i emocions. Una conversa feta de paraules, però també de silencis, d'escolta, de temps compartit. Potser per això hi ha cançons que ens emocionen, perquè abans de ser música han estat trobada. Que tots tenim un petit príncep. Avui seguirem aquest fil invisible, el que uneix dues veus, dues sensibilitats i una mateixa manera d'entendre la música.

0: Davant del mar comença una nova història. Festival Portal Blau.
1: Alguns concerts neixen d'un repertori i n'hi ha que neixen d'una relació. D'anys compartint escenaris, d'aprendre a escoltar abans que cantar, de saber quan parlar i, sobretot, de saber quan callar. Que iba a ser rápido. La Mediterrània és plena d'aquestes complicitats, de trobades que es transformen en amistat, de converses que acaben convertint-se en cançons. I precisament d'això parla el capítol d'avui, de la confiança, de la proximitat, d'aquella màgia que apareix quan dues persones comparteixen una mateixa manera d'entendre la música. Avui al Fil Invisible ens acompanya una de les veus més estimades del país, l'Helena Gadel. En primer lloc, moltes gràcies per atendre'ns.
2: De res. Ha costat una mica, però sí.
1: On estàs ara? Crec que estàs treballant i ens has donat aquí un espai de temps, oi?
2: Sí, estic gravant el Com si fos ahir, a la sèrie del migdia, i entre escena i escena tinc un descans, llavors aquí estem.
1: Sembla que el projecte que heu construït amb en Manu sembla això construït des de l'escolta. Què passa musicalment quan dues persones realment s'escolten damunt d'un escenari? Com es projecta això?
2: Bueno, jo crec que crec que és és el primer punt, és el punt de partida, crec, bàsic, quan tu fas un espectacle, que hi ha d'haver, tant si comparteixes escena amb un altre cantant, com és aquest cas, com si estàs amb altres músics, com si ets tu sola, no? Jo crec que escoltar la música, per això ve el públic a veure'ns també, per escoltar-nos, per sentir-nos, i si no escoltes no et deixes sentir, no t'enganxa l'emoció de l'altre, llavors no té cap sentit. O sigui, per mi és bàsica l'escolta a l'escenari.
1: D'acord, és una forma de conversa, i com que el Portal Blau està molt implicat amb la Mediterrània, la conversa seria un element no essencial a la construcció de la Mediterrània, vull dir que no podem viure uns d'esquenes als altres, oi, amb tot el que passa.
2: Sí, evidentment, sí, sí. Sentir Mediterrani o del Joan Manuel Serrat.

0: abans en mi provocava unes emocions i ara provoca unes altres perquè estem en moments molt difícils. I sí, evidentment és important. Parlàvem de l'escolta, oi?
1: Sí. Sí, sí, que ens hem d'escoltar i ens hem d'arribar sempre a punts d'entesa, no creus?
0: Sí, és que a veure, a més, el Manu i jo conversem molt entre cançó i cançó. O sigui, que ens agrada conversar amb el públic, qüestionar també temes, que ens contestin. Crec que un concert és molt més amè, molt més divertit, i te'n vas a casa havent entès moltes més coses sobre les cançons que canten quan també hi ha una conversa parlada, no?
1: Clar.
0: O sigui que això succeeix.
2: Gràcies.
1: M'agrada molt que tingueu això, aquesta conversa, per el fet també de comunicar amb el públic, però hi ha un punt que és aquesta barreja entre piano i veu tan essencial, diríem, que té que emociona tant.
0: Mira, la música emociona, no? Sí, és meravellosa. Piano i veu, clar, no deixa de ser la veu despullada amb un instrument on no hi ha trampes, on no hi ha trucs, no? És el que hi ha. Les cançons que interpretem també són molt així, són cançons despullades també a nivell de lletra, el que expliquem, com ho cantem. Jo crec que ens despullem al màxim i emociona perquè el piano no deixa de ser un material que és fusta i jo crec que és una cosa pura, i la veu també, i si a sobre doncs ho cantes des del cor, com és el nostre cas, doncs jo crec que hi ha fórmula perfecta. Quan es
1: trenqui el món... Escolta, llavors, en aquest punt d'estar despullats, hi ha un moment que la majoria d'artistes no toleren, que són els silencis, que seria la puresa, no?, d'estar despullat. Vosaltres sí que els tolereu, aquests silencis.
0: Sí, i a mi especialment m'agraden molt. Jo estic com a l'acostumada, jo crec que ve molt de fer teatre, no? Quan fas teatre és com que tot ha de... No poden haver silencis, no? Fosc, aplaudiment, tot ha d'anar rodat,
1: Sí.
0: I tinc molta aquesta sensació perquè la gent no s'avorreixi, no? I és com... I en els meus concerts, amb els del Manu, succeeix, però en els meus encara més. Explico coses i no tinc por als silencis. I això... crec que és molt xulo.
1: Això és xulíssim.
0: Perquè, sí, perquè a més un silenci diu moltes coses, a vegades més que la paraula. O sigui que jo molt a favor dels silencis i de la no pressa, i de a vegades estàs explicant un tema, una cançó, i busques la paraula concreta. Doncs bueno, també ensenyar, no?, aquest dubte o ensenyar aquest error, per mi jo a favor, total.
1: Jo crec que encaixa moltíssim en la filosofia del Portal Blau. Vosaltres, quan estàveu preparant aquest espectacle, aquests bolos, què penseu més? En la combinació de cançons o en una atmosfera que voleu crear, una manera de comunicar-vos amb el públic?
0: Mira, no vam pensar gaire l'efecte que produiria això, no? Jo crec que per això doncs funciona. Vam decidir triar una sèrie de cançons que ens agradaven tant a ell com a mi, també poder algunes fer-les conjuntament i que funcionessin, però sobretot que ens funcionessin a nosaltres.
1: Clar.
0: I si ens veus a la prova de so o als assajos, el Manu és molt de... Vinga, va, això ja està assajat. Perquè per ell tot està... O sigui, clar, com ell tan ràpid...
1: Sí.
0: Escolta, tio, tu potser no necessites res, jo sí. No, però ell té això de... Que funciona, al Manu li funciona tot, no? Llavors, jo no sóc molt de buscar l'objectiu, no?, o el que vull aconseguir, sinó primer jo mateixa, què sento quan canto aquesta cançó, estic còmoda, m'ho passo bé, doncs jo crec que al públic també li passarà.
1: Sí.
0: I és això. No té gaire misteri, eh?
1: Gens artificial, llavors. Si flueix, connecta, no? I aquest és el camí, no?, per arribar.
0: Sí.
3: El fil invisible. Un viatge sonor per la Mediterrània contemporània.
1: Escoltant l'Helena parlar de confiança, d'escolta i de complicitat, és inevitable pensar que la Mediterrània fa segles que funciona així, com una gran conversa. Un espai on persones diferents s'han trobat, han compartit idees i han construït alguna cosa plegades. I si hi ha un lloc que explica aquesta història és, evidentment, Empúries. Per això fem una pausa i escoltem, conversem amb en Quim Tremoleda, conservador de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Tenim un capítol que parla de la complicitat davant del mar, vinculat a l'actuació de l'Helena i en Manu. Què creus tu? Fins a quin punt les relacions personals eren essencials a la vida social d'Empúries? Suposo que eren molt importants, oi?
2: Evidentment, molt importants, perquè en realitat estem parlant d'una comunitat petita que tothom es devia conèixer, amb una comunitat com Empúries, especialment la part grega, després amb la romana ja té una altra dimensió, però també en la part grega hi havia sobretot també diversos nivells de representació que basaven sobretot en un criteri polític i econòmic, bueno, de fet com sempre, Moltes vegades aquestes comunitats que es formen des de fora, per exemple aquí quan arriben els grecs, sol haver-hi una tradició dels fundadors, d'aquells familiars o aquelles famílies que provenen dels fundadors i que tenen un respecte i un poder a dintre la ciutat, però evidentment també hi ha tot el poder econòmic que s'adquireix, i més en una ciutat que es basa en comerç com aquesta. El que era capaç de generar una riquesa important a través del comerç, doncs això feia que tingués un espai de poder i de vida social molt important. I hem vist que hi ha amplis grups que quedaven exclosos d'aquest marge, no? Els esclaus, els estrangers, en gran part les dones. Per tant, era una cosa de les elites, És a dir, aquesta democràcia avant la letra, perquè això és una democràcia que avui no la voldríem, evidentment, però sí que hi ha el fonament d'aquesta participació comunitària. I en aquest punt, les relacions personals eren essencials.
1: Quim,
2: perquè, digue'm.
1: Perdona, aquest episodi, doncs, com comentàvem, reflexiona sobre la col·laboració, l'escolta, els vincles humans, i en aquest moment m'imagino, com deies, una ciutat comercial, la confiança es basava, era essencial, m'imagino també, en què es basava? En paraula? En firma?
2: Sí, en gran part moltes vegades es feien contractes signats, en tenim algun element, alguna mostra, i bàsicament els tractes comercials s'estipulaven amb els... Tenim un exemple magnífic, que és aquesta carta grega de finals del segle VI o principis del V, en el qual veiem que un senyor, segurament de Marsella, encarrega un Empúries que voti un vaixell, que se'n vagi fins al port de Sagunt, que el remolquin, que el carregui amb una compra de vi, i si té algun dubte que el consulti. O sigui que sí que hi havia un tracte estipulat i molt concret, no? Però hi ha un altre aspecte essencial, que la paraula era llei, també. Uh-huh. És a dir, si trobaves la paraula, era un element que no es podia trencar. Perquè això sí que trencava la confiança. Per tant, la confiança en aquest sentit era essencial, i suposo que això també es transmetia. És a dir, mira, si aquell no és de fiar, doncs se sabia, i això era una taca.
1: I tenim alguna informació que és un càstig, per exemple, quan es trenca una confiança d'un contracte comercial, ja sigui de paraula o signat? Existeix alguna cosa?
2: Uh-huh. Mira, normalment hi havia aquests... T'he dit que hi ha aquesta carta que és fantàstica, que és un referent del món antic d'Empúries, però hi ha un altre document que és magnífic, que és justament un símbol, una d'amistat i hospitalitat entre dos personatges, un llatí, un romà i un grec d'Empúries, que a més diu que és empurità, i diu: això és un tracte d'amistat i hospitalitat. L'hospitalitat era una institució essencial en el món antic d'ells i dels seus, és a dir, que vinculava els seus descendents i les seves familiars, i això era una mena d'encaixar de mans, és a dir, era un tracte que ho englobava tot.
1: És magnífic, és magnífic. I tanquem, parlant de la complicitat, l'ajuda mútua, hospitalitat, és una manera també de supervivència, m'imagino, però la Mediterrània antiga s'ha d'entendre com una xarxa de complicitats culturals per interès, m'imagino?
2: Sí, per interès, i sobretot el que dèiem abans, de les classes altes, els que tenien la representació de tota aquella comunitat, però moltes vegades hi havia aquesta xarxa de complicitats que s'establia a través de plaques de patronat que afectaven tota la comunitat, no només un nivell personal, sinó que podien ser una cosa que vinculessin tota la comunitat. Per tant, evidentment, hi ha una xarxa de complicitats perquè són una convivència de cultures molt diversa i busquen llenguatges una mica comuns. Per exemple, aquí quan arriben els romans, el general romà representa l'estat, el ser romà, en canvi aquí el cabdill indígena representava el seu grup només, i era un tracte personal. Llavors això es va haver de llimar, perquè si un trencava el tracte, el romà deia que havia afectat el tracte amb l'estat, i per ells no, per ells era un tracte personal. Per tant, aquestes comunitats que tenien uns valors culturals molt diversos, evidentment s'havia d'establir aquesta xarxa perquè hi ha contacte constant. És a dir, el mar Mediterrani era un espai de de continu moviment i un espai tancat, no? I llavors això et feia conviure amb tota la resta de magnífic. Cultures.
4: Has fet pensar una cosa, una pregunta fora de guió, si em permets. Les classes no privilegiades, tenim alguna informació de que tinguessin alguna mena de xarxa de suport mutu?
2: No, és més difícil. El que sí que sabem és que hi ha certs moments que recorren algun tipus de sobretot de cultes, de coses que els feien sentir una mica vius. Clar, tu t'has d'imaginar que el que no té res, no té ni condició social, diguem-ho així, que no és amo ni de la seva pròpia persona, per ells tota aquesta societat que es busca uns referents comunitaris, a ell no li diu gran cosa perquè no el representa. I llavors sí que busquen a vegades coses misèriques, a vegades coses d'iniciació, que de fet així va néixer el cristianisme i aquestes societats, diguem, orientals, no? que els hi feia un lligam i que els hi prometia una cosa una mica més enllà. I era una manera de sobreviure a una societat que per ells estaven fora. No?
3: Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible.

0: Fa més de 2.000 anys, grecs i romans compartien idees a les places, als mercats i als ports. Avui continuem fent-ho, però d'una altra manera, a través de la música. I quan escoltem l'Helena Gadel, entenem que algunes converses continuen exactament allà on les van deixar els segles.
1: Tu com a actriu, la teva veu té molta càrrega emocional i interpretativa, no? Rotllo que és cantar i explicar. Això és potent.
2: Sí. Això és potent i també crec que és bàsic. No sé, crec que, clar, i després una bona composició, no? A vegades les composicions, jo tenia una amiga que deia que les composicions és igual com ho estiguis cantant, sinó que l'important és que la lletra estigui ben escrita i que es digui bé, no? Jo sumo que s'ha de cantar, bueno, s'ha d'estar ben cantat, no?
1: Amb tot, no? Vas?
2: Sí, amb tot. Però, clar, estar ben cantat neix d'estar ben explicat.
1: Clar.
2: No? Vull dir, si sona bé però no estàs dient res o no estàs explicant aquella paraula, a mi no em travessa, no m'emociona. Busquem, sí, el màxim del que podem fer.
1: Ja que parles d'emoció, què busques o que s'emporti emocionalment el públic en un bolo com el que presentareu al Portal Blau?
2: Doncs no sé si vindrà algú que ja ens ha vist.
1: Segur que sí, eh? Ja veuràs. Sí.
2: O algú que ens coneix per separat. Busco que cantin quan els hi diem, que canteu, que cantin. I que jo crec, vull que s'ho passin bé i que s'emocionin molt, molt. O sigui que connectin molt amb el que cantem i des d'on ho cantem i que estiguin en la mateixa sintonia. Aviam si arribem nosaltres, perquè la tasca és nostra d'arribar a aquest públic, a veure si ho aconseguim.
1: Jo estic segur. Mira, hi ha alguna cançó que sentis del repertori que em comentaves abans especialment propera, que la deixem sonar una estona? Me la presentes una? Una que pensis, això és el bolo.
2: Bueno, a veure, és que el bolo és moltes coses. Ja. Jo ara m'ha vingut Lobo, que és una cançó que toco, que toca el Manu, que mai l'he fet així, sempre a l'escenari. Jo la faig amb els meus músics, que sona fantàstica, però que és veritat que hi ha més electrònica.
3: El lobo regresó.
2: I amb el Manu és acústic absolutament, que és piano del Manu, com el toca i com el sent, i després la veu i el que explica el que dèiem, no? Que diem amb Lobo. Tu pots posar Lobo, però si no venen al concert no escoltaran aquesta barreja meravellosa, eh?
1: Aquesta barreja que també... només feu vosaltres, vull dir, absolutament acústica.
2: I que fem en directe.

0: El lloc, no sé si el coneixes, la Mar d'en Manassa. No sé si saps ben bé on estareu. Tens clar?
1: No, mira, no, anat mai.
0: Estàs a tocar de mar, sorra. L'escenari, sí. Tu, la teva escanadora mar, allà hi eren barques, i davant teu un públic amb una grada, els hi veus les cares a tots. Un concert, allà canvia molt quan perquè el públic t'escolta, escolta de veritat. És com potenciar, no? Això, un bolo, t'ha passat molts cops, suposo.
1: Sí, alguns cops i bastant, intentem que la majoria sí.
0: Sí?
1: Però segur que allà és superespecial.
0: És molt
1: segur,
0: guai.
1: Segur.
2: Festival Portal Blau. El Mediterrani no només s'escolta, també se sent.
3: Per sort hi ha llocs que guarden memòria, com les pedres d'Empúries, els camins que arriben fins al mar, les històries de totes les persones que hi han passat abans que nosaltres. I després hi ha la música, que fa exactament el mateix, guardar emocions, moments, records.
0: Llavors, què penses? Que t'imagines cantar allà davant del mar a l'Escala, ben bé al poble, eh? És un escenari brutal i la posta de sol fliparàs.
1: A veure, en alguna ocasió he cantat aquesta, mira, les Havaneres de Calella de Palafrugell, mm-hmm. S'assembla una mica... Pot ser una mica això?
0: Hi ha molt,
1: que teníem...
0: és més recollidet. És, vale. És molt amable, a la Mar d'en Manassa, vale. És molt amable.
1: Doncs, a veure, és que a més la connexió que jo tinc amb el Mediterrani, no? La música que fem, que no deixa de ser mediterrània, les arrels andaluses que tinc i que desprenc, i com sentims. Vull dir que tot plegat jo crec que serà molt maco, que arribi el 2 d'agost ja.
0: És fantàstic perquè t'has adelantat a la pregunta que tenia, saps? Rotllo, si hi ha una mediterrània o una manera mediterrània de viure la música, m'has deixat clar que sí.
1: Sí, jo crec que sí, aquesta música que sona als llocs, no?, que voregen la Mediterrània, crec que és clau, i aquesta fusió que jo sento que visc i que tinc i que desprenc, i el Manu, evidentment, crec que és això, sí, exactament.

0: Festival Portal Blau. Cultura, emoció i territori.
1: Et puc preguntar quines influències mediterranes has tingut a l'hora de crear la teva carrera musical?
2: Ma mare és de Granada, és andalusa. El meu pare és extremeny. Aquí ja no hi ha tanta mediterrània.
1: La meva mare de Còrdoba. Jo... De Còrdoba.
2: Hombre... Hombre...
1: Podríem menjar amigues allà.
2: Oh,
1: a l'agost, que no fa calor ara, oi, Elena?
2: No vindrà al concert?
1: Jo, la meva mare, poder sí.
2: Home, estaria bé.
1: Estaria molt bé.
2: Perquè, clar, a mi una cordobesa allí, me muero.
1: A veure si la puc convèncer.
2: Home, sí. Jo crec que és una manera molt especial de fer,
1: sí.
2: No? El flamenc, a Andalusia... Jo, perquè he nascut aquí, sóc catalana, però, clar, tinc aquestes arrels i crec que sóc més andalusa que ma mare.
1: Ah, sí?
2: I... Sí, ella m'ho diu. Eres més andaluza que jo. Doncs d'acord.
1: Això és fantàstic.
2: I a més, no sé, sobre l'escenari, cada vegada ho ensenyo més i em surt més sol, no?
1: Bueno, saps que toqueu ja Empúries, que estem allà a la recta final, Elena. Crec que anem força bé de temps. Empúries ha estat durant segles un lloc de trobada de cultures i llengües i d'expansió a partir d'allà. Consideres que la música continua avui fent una miqueta aquesta tasca, aquesta funció?
2: Jo crec que sí. Jo crec que cada vegada hi ha més fusió de gèneres i d'estils i de disciplines, i crec que és enriquir-se. També et conec artistes que són molt més puristes, no? I que apel·len per diguéssim, no fusionar gaire.
1: Per
2: també
1: protegir,
2: m'agrada. Que hi ha...
1: És per protegir el concepte o com?
2: Sí, exacte. Sí. I m'agrada que hi siguin, I de fet, una d'elles és com Mimusa, que és la que jo vaig sentir en 14 anys, que és la Maite Martín. Que a partir d'allà jo vaig veure allò i vaig dir, sentir allò, vaig dir, jo quiero parecerme un poco a esto.
1: Quina cançó que poso un tallet, quina cançó de Maite Martín recordo?
2: De la Maite, Navega sola és la cançó que em va canviar la manera de veure la vida.
1: Sí?
2: I la música. Sí.
1: A millor.
2: Absolutament. O sigui, va ser com, què és això?
1: Ja.
2: Jo tenia 15 anys i estava estudiant i ma mare em porta una cinta de casset i em posa allò... I no podia creure-ho.
1: De caset.
2: Llavors, clar.
1: Que guai.
2: Sí.

0: Imagina't que la gent ha vist el bolo i s'aixequen, vale? Què vols que s'emportin emocionalment d'aquella nit vostra del Portal Blau?
1: Saps aquestes vegades que veus que aplaudeixen i amb el cap van fent no, com dient no m'ho crec? A vegades
0: sí.
1: Passa, no? De dir, no m'esperava això, és xulo quan passa això, perquè ells venen amb una idea de, mira, la Gadel, no?, que fa musicals o que fa teatre o fa tele, però veure què canta, no?, i amb el Manu, doncs a vegades també m'ha passat, no?, d'ostres, jo sabia que cantava bé, però com pot ser que faci això amb el piano? Ja. Llavors, molaria això.
0: Quan presentes una cançó per tancar aquesta entrevista, sisplau?
1: Val, hem deixat la Maite, Navega Sola, Lobo, sí, que és meva, i ara una del Manu, si et sembla bé.
0: Sí.
1: Garganta con arena. Un tango. No l'ha compost ell, però és que en el bolo la gent es despentina.
0: Que es posin drets, no?, i ballin una estona.
1: I tant, vale. I tant.
0: Helena, moltíssimes gràcies. Ens veurem al bolo, al Portal Blau, i ja veuràs que és un lloc magnífic.
1: Segur que sí.

0: siempre cantar.
1: Desde la Scala y Empúries, al fil invisible.
2: És evident que la Mediterrània és molt més que un lloc. És una manera de relacionar-nos, una manera de compartir el temps, d'escoltar-nos sense pressa. De convertir una conversa en una amistat, et sona, oi? I una amistat en una cançó. Aquest estiu, el Festival Portal Blau continua teixint aquest fil invisible que uneix patrimoni, cultura i emocions. I una de les cites més especials arribarà amb l'Helena Gadel i en Manu Guix. Dues veus, dues trajectòries i una complicitat construïda al llarg dels anys. La nit que protagonitzen l'Helena i en Manu promet convertir la Mar d'en Manassa en un gran espai de trobada davant la Mediterrània. I si alguna cosa hem après avui, és que les emocions més profundes no acostumen a fer soroll. Arriben a poc a poc. Com una bona conversa, com una cançó compartida, com una nit d'estiu davant del mar. Gràcies, Helena, gràcies, Manu, gràcies, Quim, i gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau. Jo sóc en Sergi Marín, des de l'Escala i Empúries, al fil invisible.
3: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital 25.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Perduts a una...

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.